0: seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
1: El éxito está asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: Movistar Plus tiene el plan libre cines, series y mucho más por solo 4,99 al mes. Todo el entretenimiento que quieras en una sola plataforma, sin buscar en otro sitio, sin complicaciones. Y no necesitas cambiar de compañía. Lo contratas y listo. Advertencia, con todo esto dentro, no podrás ver otra cosa. Movistar Plus, plan libre 4,99 al mes.
3: Cuando gire a la derecha habrá llegado a su destino. ¿Desea continuar y descubrir nuevos lugares?
4: Haz tu mundo más grande con el Audi Q5 Sportback. El SUV deportivo y versátil con tracción 4, faros Matrix LED y un interior totalmente digitalizado con hasta 3 pantallas para conductor y copiloto. Audi Q5 Sportback. Descúbrelo en Audi.es.
5: ¿Es tan tierna conmigo, Di?
6: Contigo y con todos, Al. Es carne de Aldi de primera calidad.
5: Creo que me he enamorado.
6: Claro, con estos precios.
5: Esta semana ahorra con el solomillo de pollo crujiente a 3,65 el medio kilo.
6: Y el melón a 0,99 el kilo. Aldi.
5: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
7: Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Raquel García nos propone la lectura de un ensayo.
8: Hoy queremos recuperar mujeres que han sido borradas de la historia, escritoras, periodistas, poetas, que escribieron sobre España durante la guerra y la posguerra, pero que quedaron relegadas a un rincón y que ahora la periodista Ana Cañil reúne en un ensayo, Rescatadas del Olvido.
9: Me deslumbró Nancy Cunard, me sumergí mucho en su obra y me pareció tan injusto que una mujer como esta, que hasta el día de su muerte se ocupó de España en los años 60, no tuviera un eco, no tuviera un reconocimiento ni la más mínima pista, que dije, bueno, hay que seguir.
8: De Cunard a Sylvia Plath, pasando por Simone Tegui, Virginia Coles y Lillian Hellman. Sus trabajos no pasaron desapercibidos, pero lo hicieron como personajes secundarios y la historia terminó por borrarlas del relato.
9: Es algo congénito. O sea, simplemente, bueno, estas chicas que vinieron para acá, mientras que sobre los trabajos de todos sus compañeros, colegas, se han publicado en este país libros estupendos, es ese maltrato, esa devaluación de lo femenino, de la opinión de las mujeres, y sin embargo ellas nos descubren una España, que es la España de la retaguardia, la España de nuestras abuelas.
8: Ahora que muchas conquistas parece que vuelven a estar cuestionadas, es un buen ejercicio, explica la autora, para reflexionar sobre lo mucho que nos han costado.
7: 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias.
10: Hoy por hoy, Maestrat.
11: Molt bon dia a tots i a totes. Avui, dilluns 25 de maig del 2025, anem a apropar vos totes les notícies de la comarca. Així a la ràdio i arrenquem amb l'horatge.
12: Obramat Castellón, con los precios más bajos del mercado, les ofrece el tiempo.
13: L'horatge.
11: Ja està, sí, ja ha plegat la calor, perquè la calor ve per a no anar-se'n. Aquesta setmana donen unes previsions de moltes temperatures amb un to altes. El dia d'avui aplegarem a uns 27 graus de màxima i a uns 17 de mínima, segurament a uns 10 km per hora de ratxes de vent, que això vol dir que passarem un dia amb un to calorós, així que refresqueu-vos bé, perquè el que es ve és amb un to gros. Ja arrenquem el dia amb la novetat, ja que Benicarló ha rebut dues banderes blaves. Anem a escoltar a la regidora Imma Calvet.
14: Estem molt satisfeits de tornar a tindre les dues banderes blaves per les platges de Morrongo i la Caracola, perquè és un reconeixement molt important a tot el treball que es fa des de l'Ajuntament durant tot l'any. Les banderes blaves no només valoren la qualitat de l'aigua, sinó també aspectes fonamentals com la seguretat, l'accessibilitat, la neteja, els serveis o la gestió ambiental de les nostres platges. Per a Benicarló, estos distintius són també una garantia de qualitat de cara als visitants que es trien cada estiu per gaudir de la nostra costa. Sabem que les platges són un dels principals atractius turístics del municipi i per això continuem treballant per mantenir-les en les millors condicions possibles. És per això que vull destacar també el treball coordinat de les diferents àrees municipals i de totes les persones que fan possible que les platges estiguin preparades cada temporada. Continuarem apostant per un model turístic sostenible, accessible i respectuós amb el medi ambient, perquè volem que Benicarló continuï sent una destinació de referència al litoral de Castelló.
11: I continuant amb les bones notícies, celebrem la tornada del mamògrafo per a protegir a les dones de la província. Escoltem a Domingo.
13: Per a les dones és vital, és molt important el sentir-se en aquests moments complicats en alguns casos, no? Que, pues, bueno, i sobretot en les inspeccions que se fan a partir de l'edat, pues, bueno, són moments que una persona vol passar ràpidament i les mamografies que se donen ara a l'Hospital de Vinaròs, pues, són importants per la rapidesa, no? No te fa falta desplaçar a Castelló, no fa falta estar una hora o dues hores pendent d'una revisió que no és d'agrado, que vols passar immediatament i que vols que els resultats també estiguin el més prompte possible, no? Crec que el govern del Partit Popular, de Pérez Llorca, pues, ha ficat especial incidència en aquest tipus de analítiques i de inspeccions i de també una mica ficar al servici dels ciutadans tots aquests mecanismes i totes aquelles màquines, valga la redundància, per a que aquesta revisió se pugui fer localment.
15: Ahora en Zimán, camisetas de tirantes para mujer, 3 por 7 euros. Y camisetas interiores infantiles, 3 por 6 euros. Zimán, tan sencillo puede ser.
16: Atención, si estabas esperando el momento perfecto para apuntarte al gimnasio, es ahora. En System Sport lanzamos una oferta brutal por nuestro 25 aniversario. Paga solo 5 meses y te regalamos 7 meses gratis. Sí, sí, 7 meses totalmente gratis. Un gimnasio de 1000 metros cuadrados en pleno centro del pueblo, sin coches, sin excusas. Vienes andando y entrenas. 25 años de experiencia nos avalan. La promoción estará disponible hasta el 31 de mayo. Corre a System Sport y aprovecha esta oportunidad única. System Sport, 25 años creando resultados reales.
17: Sonreír nunca ha sido tan fácil. En Vitaldent Benicarló queremos cuidar de ti desde el primer momento. Tu primera visita es 100% gratuita. Radiografía digital, diagnóstico completo y un presupuesto detallado sin ningún compromiso. Y eso no es todo. Con nuestras facilidades de pago podrás empezar tu tratamiento y pagarlo de la manera que mejor se adapte a ti. Porque en Vitaldent Benicarló creemos que una sonrisa bonita debe estar al alcance de todos. Estamos en Benicarló, en el carrer de Valencia 28. Ven y compruébalo tú mismo.
18: 964 47 48 21.
17: Llámanos y reserva tu cita gratuita. Vitaldent Benicarló, sonríe sin límites.
19: San Mateo. Cae el sol. Y todo empieza.
20: Tardeos Chill en el Jardín de Bodegas Besalduc Baix en San Mateo. Relax, música, ambiente y pica pica a la puesta del sol de 18 a 21 horas. Todos los sábados de mayo a septiembre. Aforo limitado a 42 plazas exclusivas y numeradas. Reservas con hasta 48 horas de anticipación. 10% de descuento. Consulta packs para grupos o personaliza el tuyo a tu gusto. Reserva al 673-21-6280 o en bvbbodegues.es. Besalduc by Sunset Club. Tardeos con estilo.
21: Y también música en vivo con DJ.
22: Yeah.
11: I tornem amb l'actualitat. En aquest cas, la Unió assenyala que la superfície del pistatxo en la Comunitat Valenciana ha augmentat un 20% respecte a l'any passat. Anem a escoltar a Carles Perís.
0: Se deu d'impulsar aquests cultius com a alternatives rendibles en les zones del secà valencià, però sempre donant informació i formació necessària. Per això avui en Fuente Robles s'ha celebrat una jornada tècnica sobre el cultiu del pistatxo que ja té aproximadament 244 hectàrees a la Comunitat Valenciana i de l'Armeler, que ja compta en la superfície i una forta implantació al voltant de 85.000 hectàrees. La digitalització ha sigut un dels pilars fonamental, també millorar el que és reduir costos d'explotació mitjançant la mecanització i tècniques de poda, el control de plagues com la vespeta en Armeler o plagues o afeccions fúngiques igual en el melel que en el pistatxo, i al final donar també dades agronòmiques de varietats, varietats dels cultius per a tindre un millor rendiment agronòmic. Pues també és importantíssim i reforçar tot el que és la investigació.
11: I d'altra banda, també l'altre dia vam tindre el plaer d'escoltar a Juanjo Carreras, alcalde de Tírig, que han fet 7 habitatges socials per a combatir la despoblació al poble. Anem a escoltar-lo.
1: Ara han fet també, mitjançant una ajuda de la Conselleria de Vivenda de Recuperem Llars, 7 habitatges socials per a que, bueno, pues per a que vinguin famílies que tinguin xiquets i poden mantindre així a l'escola, i a més per a que la gent jove del poble pues tinguin un puesto a on viure i no tinguin que marxar. Ja, bueno, són 7 vivendes, però per a la població que tenim pues és un número important. És com si en tot el país se construïren 800.000 vivendes, perquè te facis una idea. Uh-huh. Vam tindre primer 183 sol·licituds de famílies que volien vindre a ocupar aquestes vivendes, i ara que ens han demanat ja la documentació, pues n'hi ha unes 40 sol·licituds més o menys. Anem a baremar-les ja i a adjudicar-les per a que puguin vindre a viure així aquestes famílies a principis de curs, i que puguin ja els xiquets començar el curs així en el poble.